Bona tarda a tots i totes. Avui llegirem el que ens diu el llibre de Jutges, en el seu capítol 6, verset 14. Aleshores el Senyor girant-se li digué: «Ves que amb aquesta força que tens salvades a Israel de l'opressió de Madian, no sóc jo qui t'envio?» I avui parlarem d'un dels personatges bíblics a qui probablement escoltim poc en els ensenyaments i les predicacions, però que ve citat a Hebreus 11:32 com un heroi de la fe, i es tracta de Gedeó. El llibre de Jutges ens narra que abans de rebre la crida de Déu i ser jutge d'Israel, Gedeó era un pagès de la tribu de Manassès, fill de Joàs, de la família d'Abiezer, el qual vivia a Ofra, a la vall de Jerrael, on hi havia la font d'Arot, tal com ens diu Jutges 6:11 i 6:15. I el significat del nom de Gedeó també és interessant, ja que Gideon, en idioma hebreu, significa guerrer poderós o destructor, ja que va ser ell qui, després de rebre una crida per part de Déu, va destruir l'exèrcit madianita. I també va rebre el nom o sobrenom

Jouït tota la seva generació, el poble es va tornar als bals, per la qual cosa es va encendre contra ells el furor del senyor. La mà dels enemics es va fer pesada i van ser desposseïts i humillats. I en aquestes circumstàncies el senyor va aixecar jutges perquè els lliuressin, però entre jutge i jutge, vegada rere vegada, s'apartaven dels camins del senyor. De fet, en aquest període, 13 jutges van guiar el poble, però al final era sempre el mateix. Resumint-ho perfectament l'últim verset del llibre, a Jutges 21-25, on llegim. En aquella època no hi havia rei a Israel. Tothom feia allò que li semblava correcte. I la història de Gedeó se situa després de 40 anys de repòs, Jutges 5-31, la segona part del verset, havent estat Dèbora jutgessa d'Israel després de derrotar els moabites a Sísera, i tornant al poble en la seva prosperitat, apartar-se de Déu, fent el dolent davant dels ulls de l'Etern, per la qual cosa el Senyor, tal com ens diu Jutges 6, versets 1 i primera part del 2, els fills d'Israel van fer el mal als ulls del Senyor, i el Senyor els va deixar a mans de Madian durant 7 anys. Madian feia feixuga la força de la seva mà sobre Israel. I va ser tal l'opressió imposada pels medianites al costat dels amalequites contra el poble que aquests van haver de refugiar-se en coves, cavernes i llocs fortificats, empobrint-se en gran manera pel fet que els medianites els robaven totes les collides, destruïen els fruits de la terra i robaven el seu bestiar, tal com se'ns diu. I tot i això, malgrat la situació a la qual es veien sotmesos, els israelites van trigar 7 anys a reconèixer que els que els passava era un càstig de Déu per la seva desobediència. I finalment, tal com llegim a Jutges 6, la segona part del verset 6, llavors els fills d'Israel van clamar al Senyor, cosa que deixa entendre que el poble va reconèixer el seu pecat, els seus errors, penedint-se de manera sincera, per la qual cosa Déu els va enviar un profeta per recordar-los els pactes subscrits per Moisès amb l'Etern al Sinaí, que incluïa benediccions si li servien i malediccions si s'apartaven d'ells, tal com ens diu Deuteronomi 28:1-20. I en aquest moment de la història sorgeix Gedeó, escollit per a Déu per alliberar el seu poble de l'opressió. I de la història de Gedeó podem treure nombrosos ensenyaments per a la nostra vida com a creients. I a continuació ens aproparem a alguns d'aquests. El primer d'ells és que Déu veu més enllà que nosaltres. El segon és que Gedeó va creure a Déu. El tercer és que Gedeó els va consagrar a Déu. El quart és el pas de fe de Gedeó. I el cinquè i últim és que la victòria depèn del poder de Déu i no de l'home. El primer ensenyament és que Déu veu més enllà que nosaltres. A Jutges 6, 11 i 12 llegim el següent. Llavors vingué l'àngel del Senyor i va anar a seure sota l'alzina que hi havia a Ofra, que era de Joaix, la viatgerita. I Gedeó, el seu fill, estava batent el blat dins el cup per amagar-lo dels medianites, quan l'àngel del Senyor se li aparegué i li digué: «El Senyor és amb tu, home fort i valent». I moltes vegades a la nostra vida com a creients tenim la tendència a infravalorar-nos, a menysprear-nos nosaltres mateixos en la nostra capacitat per servir Déu o en la nostra capacitat per ser usats per Déu a la seva obra, cometent l'error de comparar-nos amb tal o qual predicador o pastor importants, amb els membres dels grups de lloança, els quals tenen ministeris visibles, i potser també per la nostra manca de formació acadèmica i un llarg etcètera. I això té com a conseqüència que ens incapacitem. Però Déu té una visió de nosaltres diferent. Gedeó era un jove agricultor que, tal com veiem a Jutges 6, segona part del verset 11, estava batent el blat dins el cup per amagar-lo dels medianites. Gedeó sacsejava el blat al cup, no a l'era, essent això un signe de normalitat, ja que el cup era un lloc on s'exprimia el raïm, on es feia el vi. I en aquell moment, Déu va posar els seus ulls sobre ell i el va escollir per una missió de guerrer. Déu no va mirar la seva condició, no va mirar si tenia o no la preparació per dirigir un exèrcit. Déu va observar que Gedeó tenia una bona disposició per a la feina, que era diligent en el que estava fent, anomenant-lo home fort i valent. Així és que rebutgem tot pensament negatiu que tinguem sobre les nostres capacitats i ignorem les opinions negatives d'altres persones, bé o mal intencionades cap a nosaltres. Déu veu el potencial que hi ha dins nostre i ho valora. Quan Déu ens delega o confereix una missió, sigui quina sigui, és perquè ell coneix el potencial que tenim i sap que podem fer allò que ens encomana, tot i que nosaltres mateixos tinguem dubtes, temors i ens sentim incapacitats. Déu no fa excepció de persones. Gedeó no era un líder polític de la nació, no era un empresari prominent o un home ple de títols. Era el fill menor d'una família humil,
tal com ens diu Judges 6:15. No obstant això, Déu el va escollir per salvar

Israel de la mà dels manianites. Per a Déu no n'hi ha, per a Déu no n'hi ha distinció d'edat, raça, sexe, llinatge, estatut social o educació. Déu va crear cada persona amb un propòsit de complir en aquesta vida. Només cal cercar Déu en pregària, parlar tot sol amb ell, i ell ens guiarà i mostrarà el camí a seguir a la seva perfecta voluntat, ja que per a Déu res no és impossible. I el segon dels ensenyaments és que Gedeó va creure a Déu. A Jutges 6, verses 13 i 14, se'ns diu: Gedeó respongué: «Ai, senyor meu, si el Senyor és amb nosaltres, com és que ens ha passat tot això? On són els seus prodigis que els nostres abans passats ens contaven quan deien: no és cert que el Senyor ens ha tret d'Egipte? Però ara el Senyor ens ha rebutjat i ens ha deixat a les mans del Marian». Aleshores el Senyor, girant-se, li digué: «Ves, que amb aquesta força que tens salvaràs Israel de l'opressió de Marian. No sóc jo qui t'envio?» I després que l'àngel del Senyor, la segona part del verset 12, assegurés a Gedeó que el Senyor és amb tu, home fort i valent, aquest formula Déu la següent pregunta, tal com veiem al verset 13. Si el Senyor és amb nosaltres, com és que ens ha passat tot això? On són els seus prodigis que els nostres abans passats ens contaven quan deien: no és cert que el Senyor ens ha tret d'Egipte? Però ara el Senyor ens ha rebutjat i ens ha deixat a les mans de Marian. En la seva reacció davant l'anunci realitzat per l'àngel del Senyor, Gedeó rememora les meravelles ocorregudes en un altre temps a favor del seu poble, arribant a la conclusió que Déu els havia abandonat o deixat de la mà. I allò que podria, a primera vista, semblar una recriminació per part de Gedeó cap a Déu, és tot el contrari. Gedeó, en la seva resposta a l'àngel, demostra el seu coneixement de qui era Déu, així com el seu amor cap a Israel, dolent-se de l'estat de postració que patia, no conformant-se amb la normalitat que representava que el poble de Déu, el poble que havia estat escollit com el seu pel mateix etern, es trobés en la situació per la qual passava. Gedeó esperava la vindicació o defensa per part de Déu, sorgint les seves paraules com una dramàtica crida d'auxili. Gedeó era conscient del problema d'Israel, sabia que Israel no era un poble criat a estar subjugat i que, ho estava a causa de la desobediència a Déu, per la qual cosa aboca el seu cor angoixat davant de l'Etern. Però al verset 14 veiem que Déu, en veure l'angoixa de Gedeó pel seu poble, per la seva gent, li diu: «Ves, que amb aquesta força que tens salvaràs Israel de l'opressió de Madian. No sóc jo qui t'envio». Déu l'insta a fer servir la seva força, amb aquesta força que tens, com diu el text, oferint-li el seu respatller o suport. Però veiem que Gedeó és totalment conscient que ell, per si mateix, no era res ni ningú. Gedeó no intenta ni tan sols provar amb els seus propis mitjans. Ell coneix Déu i coneix la seva pròpia impotència personal, per la qual cosa, diu el verset 15, ell li respongué: «Ai, senyor meu, amb què he de salvar jo Israel? Fixa't que el meu clan és el més petit a casa del meu pare». Gedeó considera com és de poc impressionant el seu currículum, entre cometes. Gedeó és la baula més feble del seu clan. Gedeó és el més jove de la seva família. No té cap autoritat per cridar les forces militars o guerrers de la seva pròpia tribu, i encara menys la dels altres. Però al verset 16, Déu confirma les seves prioritats, confirma els seus plans, afirmant: «El Senyor va contestar: ben cert que jo estaré amb tu i derrotaràs els midianites com si només fossin un sol home». I amb aquesta afirmació, l'Etern dona a Gedeó una comissió innegable, basada en la promesa de que la seva presència estarà amb ell e informant-lo per endavant sobre els resultats de la missió encomanada. I aquí el que podria semblar una manca de fe per part de Gedeó és tot el contrari. Gedeó volia estar segur que no estava somniant, volia estar segur que realment era una crida de Déu i no un desig personal o un producte de la seva imaginació. Per això, per assegurar-se del tot, en els versets 17 a 21, demana un senyal o una prova de que el que li passava venia de part de Déu. I tal com ens diu el relat, en veure que realment havia tractat directament amb l'àngel del Senyor, li entra el temor, tal com ens narra el verset 22, ja que pensava que moriria per haver-lo vist. Però Déu mateix li diu al 23: «La pau sigui amb tu, no tinguis por, no moriràs». I després d'això, en el verset següent, a la primera part d'aquest verset, el 24, veiem que Gedeó es reconforta i se'ns diu: Gedeó va alçar allà mateix un altar al Senyor i l'anomena: «El Senyor és la pau, el Senyor és Shalom». La crida de Gedeó és molt assimilable a la nostra vida com a creients. Quantes vegades estem desanimats i frustrats per la realitat que vivim? Quantes vegades espiritualment sacsegem el blat al cup en lloc de l'era?
Déu ens ha encomanat una missió, ser llum i sal de la terra, i fer deixebles. I encara que moltes vegades, tot com li va passar a Gedeó en un primer moment, ens veiem com vençuts a causa de les circumstàncies, Déu ens coneix i vol usar-nos al seu servei. Déu, com va fer a Gedeó, ens ha capacitat a cadascú de nosaltres per ser líders, donant-nos les estratègies per lluitar contra un exèrcit poderós, l'exèrcit de les tenebres. L'important és que, malgrat els dubtes i els temors que puguem tenir, això com les excuses que puguem presentar tal com va fer Gedeó, creem fermament que en Déu i el seu poder. Gedeó va creure que Déu aniria amb ell i que el recolzaria en aquesta difícil i perillosa missió de salvar el seu poble, malgrat els dubtes que en un primer temps s'hi van generar. I va seguir totes les instruccions que Déu li va donar. Déu ha promès que mai no ens desempararà ni ens deixarà, i que ell és el nostre ajudador, tal com ens diu Hebreus 13, versets 5 i 6. I que dirà davant nostre com a poderós gegant, promesa que trobem a Jeremies 20, 11. I el tercer ensenyament és que Gedeó es consagra a Déu. A Jutges 6, 25 i 26 llegim. Aquella mateixa nit el Senyor li digué, pren un toro del ramat del teu pare i un segon toro de 7 anys i derrueix l'altar de Baal que té el teu pare i talla la columna sagrada que hi ha al costat. Després edificaràs un altar al Senyor, el teu Déu, al cim d'aquest penyal, ben ordenat, i agafaràs el segon toro i l'oferiràs en holocaust sobre la llenya de la columna sagrada que hauràs tallat. Abans que Gedeó pogués ser usat de manera poderosa, primer havia de netejar el seu propi pati, entre cometes, o la seva pròpia casa. I aquella mateixa nit, Déu va aparèixer a Gedeó i li va ordenar enderrocar l'altar de Baal, així com tallar la imatge de cera o columna sagrada que era a casa del seu pare, per aixecar un altar al Senyor, al cim d'un penyal. I la pròpia família de Gedeó estava trencant el primer segon manament amb ídols de Baal i a cera en la seva propietat, a casa seva. Hi havia ídols a casa d'aquests israelites. Què quedava, doncs, del temor a Déu i de les clares admonicions o advertiments de la llei pel que fa a la idolatria? I aquesta va ser la causa, i era la causa de perquè el poble estava sota opressió. Els israelites tenien ídols a casa seva. I Gedeó ja havia construït un altar al Senyor i s'havia consagrat personalment a Déu, però encara que quedaven per treure de la seva vida tot allò que no era agradable a Déu. Per això Déu li va ordenar prendre un toro de 7 anys pertanyent a la família i enderrocar els ídols del seu pare. Si Gedeó volia ser realment usat per Déu, malgrat haver-se consagrat a ell, primer havia de posar casa seva en ordre, abans que Déu pugui usar-nos poderosament, ell ha de ser magnificat a les nostres pròpies vides, a casa nostra. Enderrocar els ídols, tal com Déu va ordenar a Gedeó, significa posar ordre en tot allò que reclama la nostra atenció o el nostre amor per sobre del Senyor, sigui feina, lleure, família, llunyarga, etc. I al relat veiem que Gedeó, ajudat per alguns servents, obeeix a Déu, pren un toro de l'afat del seu pare i enderroca l'altar de Baal i la imatge de cera o columna sagrada. I després d'això construeix un altar a Déu al cim d'un penyal, al lloc adequat, un lloc visible per a tots, com a testimoni, usant per això la fusta de l'imatge vençuda, de l'ídol, com un símbol de victòria, per oferir el sacrifici a Déu. El primer altar havia estat aixecat per adoració personal, però el segon altar va ser erigit per a testimoni a tota la seva família i ciutat, i així com per tot el poble. I l'actuació de Gedeó va provocar un enrenou general. Al verset 30, els homes de la ciutat van demanar al seu pare, Joàs, que tragués el seu fill Gedeó perquè fos mort per haver enderrocat l'altar de Baal. Però aquí veiem el meravellós. L'actuació de Gedeó en enderrocar els ídols de la seva vida havia començat a tenir una repercussió espiritual sobre els altres. El seu pare, Joàs, va despertar a la veritat. Es va adonar que el seu comportament, erigint falsos déus, ídols, era contrari a la voluntat de Déu. I es va enfrontar als homes que volien danyar el seu fill, preguntant-nos al verset 31, «Vosaltres voleu defensar la causa de Baal? O és que vosaltres la voleu salvar?» El que vulgui defensar la seva causa morirà abans del matí, si és Déu que es defensi ell mateix per la destrucció del seu altar. I un cop enderrocat els ídols, l'Esperit de Déu va venir sobre Gedeó, i el seu testimoniatge havia estat eficaç. Primer va atreure el seu pare, després va atreure tota la seva família, i més endavant, haria això de ser notori a tot Israel.
Igual que el Gedeó, com a creients edifiquem el nostre altar de consagració i adoració a Déu, la qual cosa permetrà que la flama del seu Esprit Sant, del seu Ruach HaKodesh, sempre la mantinguem cremant, cosa que farà que sempre estiguem llestos per executar les instruccions que Déu ens doni, cosa que farà que el nostre testimoni, el nostre exemple de fidel feina, el nostre exemple de fidel faci que puguem realment tocar la vida dels nostres col·legues de feina, amics, familiars, i es pugui produir un canvi a les seves vides. I la quarta ensenyança o ensenyament és el pas de fe de Gedeó. A Jutges 6, versets 33 a 35, llegim: «Se desvingué que tots els madianites, els amalequites i els fills d'Orient s'havien aliat i havien travessat el Jordà acampant a la vall de Israel. Llavors l'Esprit del Senyor va revestir Gedeó i ell va tocar el corn d'alarma i se li van ajuntar els abiezerites. Va enviar missatges per tot Manassès i també ells se li van ajuntar. Igualment va enviar emissaris a Aser, Zabuló i Naftalí, que van acudir on era ell». I el verset 33 ens parla que els madianites, els amalequites i els fills d'Orient s'havien aliat, acampant aquests a la vall de Jezreel, amb la finalitat de tornar a dur a terme la seva incursió anual per robar les collites i pertinences del poble hebreu. Però aquesta vegada va passar l'acostumat. L'Esprit del Senyor va omplir Gedeó i ell va tocar la banya de carneu, xofar, acudint els abiezerites darrere seu. Gedeó ja ha fet un gran pas de fe en la seva fidelitat privada i ara l'Esprit de Déu estava atraint persones de tot arreu, apareixen 32.000 homes i estos per empunyar les armes i lluitar contra els invasors. I aquí ens trobem en un episodi que podria semblar còmic i fins i tot ridícul si no fos perquè ens és familiar i toca a tothom. Gedeó havia tingut una trobada personal amb Déu, amb el Totpoderós. Havia obeït l'ordre divina de netejar casa seva de tota idolatria. Havia estat revestit de poder per part de l'Esprit de Déu. I malgrat això, encara lluitava contra els dubtes. Déu li havia promès que seria usat per salvar Israel, i malgrat això, aquest seguia dubtant, tenint la gosadia de demanar més proves o senyals a Déu que ell ho enviava, tal com es relata en el versets 36 a 40, i això és el famós tema del velló de Llana. Quantes vegades Déu ens ha encomanat una missió o comesa, fos petita o gran, i ens ha capacitat per fer-la, ens ha donat totes les eines, ens ha confirmat que ens utilitzarà el seu servei, i malgrat això, dubtem i actuem com a Gedeó, demanant i tornant a demanar confirmacions. En alguns casos, perquè volem estar segurs que és la voluntat del Senyor, però en la majoria, si som sincers, perquè estem espantats i ens entra aquest temor de no estar preparats o fallar a la comesa. I aquí, un cop més, Déu mostra el seu amor per Gedeó i cadascú de nosaltres. La veritat és que Déu podia haver-se atipat de Gedeó i enfadat amb ell per tants dubtes, però no va ser així, ja que tenia un pla que volia dur a terme a través de Gedeó, malgrat que n'hagués pogut triar un altre. Déu va tenir paciència i va convertir a Gedeó en un instrument totalment convençut i útil entre les seves mans, fent desaparèixer tots els seus dubtes. I el cinquè ensenyament és que la victòria depèn del poder de Déu i no pas de l'home. A Jutges 7:2 llegim: «Llavors Déu digue a Gedeó, tens massa gent amb tu perquè jo posi Madian a les teves mans, i aquí Israel podria gloriar-se contra mi i dir, la meva mà m'ha salvat». Després de vèncer els dubtes, Gedeó estava llest per a la batalla, però Déu tenia uns altres plans, i aquesta vegada era ell, Déu mateix, qui posaria a prova Gedeó. En el verset que acabem de llegir, Déu comunica a Gedeó que els homes que l'acompanyen, o sigui 32.000, eren masses nombrosos, cosa que podia provocar que quan els hagués lliurat els madianites a les seves mans, no reconeguessin que Déu era el que els havia donat la victòria i atribuïssin la mateixa al seu valor en combat i mèrits. Per això, en la segona part, al verset 3, Déu li diu a Gedeó: «Per tant, fes pregonar això perquè ho senti el poble. Aquell qui tingui por i se senti covard, que se'n vagi i es retiri de la muntanya de Galaad». El que va tenir com a conseqüència, segons la segona part del verset, que de 32.000 només quedessin 10.000 homes. I la pregunta que ens podem formular és: per quina raó Déu va apartar els temerosos i els que s'estremien? La resposta és que els temerosos, per regla general, mai no arriben a creure en Déu plenament, ja que sempre tenen dubtes i temors que impedeixen que puguin confiar i triomfar. I com a creients, el temor al que altres diguin o pensin nosaltres és la raó per la qual molts avui dia no s'atreveixen a parlar-ne a altres de la paraula de Déu, parlar-los de la seva experiència de fe i aixecar-se en oposició a allò que està succeint al seu voltant, que és contrari a la voluntat de l'Etern. En quin lloc ens trobem? Entre els 22.000 que van marxar o els 10.000 que es van quedar?
Però allà no va acabar la cosa. Déu es dirigeix una altra vegada a Gedeó, indicant-li que 10.000 homes era un nombre encara massa elevat i que havia de procedir a un altre garbell. La veritat és que no sé què va poder passar per la ment de Gedeó en aquell moment. Aquesta nova ordre de Déu anava contra tot raonament i lògica humana. En acte de fe i obediència a la guia de Déu, Gedeó va portar l'exèrcit al riu a beure, tal com llegim als versets 5 i 6, i només els que van llepar l'aigua amb les seves llengües, com ho fa un gos, en el cas precís, el que van portar l'aigua a la boca amb el palmell de la mà, se'ls va permetre quedar-se, mentre que els altres, els que els van agenollar per beure, van ser convidats a marxar. Resultat, Gedeó s'havia quedat amb només 300 homes, ja que 9.700 van ser acomiadats o invitats a marxar. I aquesta prova també és interessant. Tots els que van doblegar a genoll per veure l'aigua van treure la vista de l'horitzó, enfocant tota la seva concentració i afany a saciar la set, en comptes de mantenir-se alertes davant el perill eminent que existia al seu voltant, mentre que els altres van sedollar la set sense perdre de vista el possible perill que guaitava. I com a creients hem d'estar sempre alertes a les circumstàncies, ja que l'enemic, rugint com un lleó, ronda i busca qui devorar, tal com ens diu la segona part de 1 Pere 5:8, no podem nosaltres abaixar la guàrdia. I amb una mica d'imaginació em puc fer una idea del que cap la possibilitat estigués pensant Gedeó. Senyor, érem 32.000 i ens van quedar i vam quedar amb 10.000 i ara no hem quedat només amb 300. I els madianites i aliats acampats a la vall eren 135.000, tal com ens diu Jutges 8:10, essent una proporció de 450 enemics per cada combatent hebreu. Però Déu tenia el pa ben establert. Déu va crear una situació impossible davant de la lògica i òptica humana amb la finalitat d'exaltar la seva pròpia força. De fet, Jesús a Lluc 18:27 ens diu: allò que és impossible als homes és possible a Déu. Déu va sortir al pas de possibles nous dubtes per part de Gedeó i ell mateix li va donar instruccions d'espiar el campament enemic, escoltant Gedeó que els soldats madianites i aliats, malgrat el seu gran nombre, tenien por i temor. I un d'aquests, mentre Gedeó i el seu servent Fura estaven espiant, va parlar d'un somni on veia que un pa d'ordi rodava fins al campament de Madian i golpejava la tenda i aquesta queia. Contestant-li un altre soldat, al verset 14, això no és una altra cosa que l'espasa de Gedeó, fills de Joaix, l'israelita. Déu ha posat Madian a les seves mans amb tot el campament. I sentint això, Gedeó va tornar exultant al campament i es va dirigir als 300 soldats que li quedaven dient-los, a la segona part del verset 15, alceu-vos que el Senyor ha posat a les vostres mans el campament de Madian. Gedeó, armat de fe i conscient que la victòria no seria humana, sinó que provenia de Déu, va armar els seus soldats amb trompetes i torxes cremant dins de cantis, arrossegant-se tots ells fins a l'extrem del campament medianita. I després del senyal van trencar els cantis, sortint a lluir les torxes, tocant tot seguit les trompetes mentre els altres cridaven guerra pel Senyor i per Gedeó. I això va produir confusió a les files enemigues, els quals van començar a atacar-se entre si. I quan tot va acabar, 120.000 madianites i aliats s'havien matat els uns als altres i 15.000 més van poder fugir. Déu havia respost les oracions d'Israel i havia fet servir un home anomenat Gedeó, un home simple que va creure en Déu i li va ser comptat per justícia. Els 300 homes que es van enfrontar a l'exèrcit madianita no ho van fer amb escuts, armadura, llances i espases, sinó com van fer amb el poder de Déu, amb les armes de Déu. Les trompetes que van fer servir representaven la paraula de Déu, anunciadora de la victòria, i que la batalla ja estava guanyada. Les teies cremant ens parlen de cors encesos per l'Esprit Sant i consumits d'amor pel Senyor. I els cantis que havien de trencar són gots de greda o fang que representen la carn, el jo al que hem de renunciar. Cadascun dels 300 combatents de Gedeó per assolir la victòria van haver de trencar el seu propi canti, no el dels altres, sinó el seu propi, sent un assumpte personal. La carn, el nostre jo, ha de ser trencat perquè brilli la teia cremant de dins nostre, i és un assumpte personal, ja que he de trencar el meu propi canti, o tu ell, i no el dels altres. La carn encobreix i limita l'acció de l'Espírit Sant, per això cal trencar el got de fang
que som, perquè brilli el que hi ha al seu interior. Els 2 Corintis 4, versets 6 i 7, diu, ho podem llegir, perquè el Déu que va dir que brilli la llum enmig de les tenebres ens ha il·luminat interiorment, a fi que gradiem el coneixement de la glòria de Déu que es reflecteix en el rostre de Crist. Per aquest tresor el portem en receptacles de terrissa, per tal que quedi clar que l'extraordinari poder ve de Déu i no pas de nosaltres. Les armes que Déu ens ha donat per a la lluita, les quals ens donaran la victòria, són la paraula poderosa, els cors plens de l'esperit i el jo trencat. Aquesta ha de ser la nostra experiència espiritual. Hem de saber fer servir la paraula de Déu, tal com ens diu 2 Timoteu 2:15. Hem de ser plens de l'Esperit Sant, tal com ens diu Efesis 5:18. I hem de negar-nos a nosaltres mateixos, Lluc 14:26. Només així podem vèncer, com ho va fer Gedeó. I igual que en el cas de Gedeó, les nostres batalles es donen sobre la base d'una victòria ja obtinguda pel Senyor Jesucrist a la creu i posterior resurrecció. Gedeó, abans d'entrar en batalla, va tenir clar testimoni que aquesta ja estava guanyada, Jutges 7, versets 9 a 15, i aquesta ha de ser la nostra actitud. Així és que recordem que Déu veu més enllà que nosaltres, que igual que Gedeó hem de creure a Déu, que igual que Gedeó ens hem de consagrar a Déu, que igual que Gedeó hem de fer passos de fe, i que la victòria depèn del poder de Déu i no de nosaltres. Que el Senyor us beneixi fins a la propera setmana.